Tens temps i penses. Tens temps. Tens temps i penses, però. Tens temps. Tens temps i penses, però. En la nit que vols i dols. Tens temps i penses.